Bona vesprada. A la una del migdia comença l'acte que ha convocat l'Associació de Víctimes per el 20 aniversari de l'accident de metro de València, en el que, recordem, van morir 43 persones i 47 van resultar ferides. Es tracta d'una ofrena floral al costat del memorial alçat al voltant de la corba on es va produir l'accident. A eixa mateixa hora s'interromprà la circulació de tots els trens de metro València i del tram d'Alacant durant un minut. Els contem també que la directora del centre de dia lloc del major de Picanya ha declarat avui divendres davant la jutgessa de la Dana que va prendre pel seu compte, ha dit, la decisió de tancar les instal·lacions per a posar fora de perill als 35 usuaris del centre. Segons el seu testimoni, des de primera hora de la vesprada va seguir la evolució del barranc del Pollo i, malgrat consultar, diu, amb la policia local, no va rebre cap indicació per adoptar mesures. I la ONG IAE, amb seu al Algemesí, a València, ha conclòs la seva missió de cerca i rescat a Veneçuela després de diversos dies d'intens treball en les zones afectades per els terratrèmols, on ha col·laborat amb les autoritats i amb els equips internacionals també que estan en la zona. L'operatiu, integrat per 11 voluntaris especialitzats i els gossos de cerca Otto, Quino i Ron, han desenvolupat la seva labor en diferents punts de l'emergència mitjançant la combinació de cerca canina i equips electrònics de localització. En pàgina de successos es contem que la Policia Nacional ha detingut a un home a Alacant com a suposat autor d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa per l'apunyalament que va patir un altre home després d'una discussió en un autobús de Palma el passat 5 de juny.

0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Onda Cero. Más de uno.

0: Pero se nos habían metido los hados de por en medio de las tecnologías. Ana, ¿vas a contestar tú?
1: Sí, yo creo que para comprender la sentencia y entrar directamente a la pregunta Isa, para poderla contestar correctamente, ni hay que entrar en contextualizar la cuestión.
0: Això, ¿no?, és lo que jo tenia mania, de que això o s'havia tret de context o és que potser n'hi ha més d'un context. Jo no. com alerdo en la matèria de lo que són les coses judicials, pues estic desvenit de tindre en mi amb dos advocats, o sea que...
2: Bueno, pues... I que han passat 15 anys, és a dir, això vas començar en el 2011, o sea, que ja, molta gent ja, ni siquiera vos recordem de lo que va passar.
0: Si arribem a tardar un parell d'anys més, ja mos a casa l'Alzheimer i ja no mos en recordem de res.
1: Ja. Digues. Bueno, pues n'hi ha que contextualitzar-ho, no? I aleshores n'hi ha que saber què és lo que va passar i com va passar tot i quina és l'arrel de totes les qüestions. Entonces, en l'any 2012, en gener i febrer del 2012, bueno, en l'any 2012 el que va fer l'Ajuntament de Gandia és encarregar-li a Iniciatives de Gandia, que no tenia competència per això, la contratació de serveis de comunicació audiovisual. I el que va fer Iniciatives de Gandia va traure un procediment de contratació negociat per a donar-li a dit a dos empreses que tenien llicència d'emissió de TDT en Gandia, en la Safor. I aquestes empreses eren de la Safor i de les comarques centrals, la televisió de les comarques centrals. I va dividir l'objecte de la contratació en dos lotes. Dos lotes que tenien el mateix objecte, que era la producció de programes, edició i difusió. Des del punt de vista de la contratació pública, això és una barbaritat. Però ahí no entrem i la sentència tampoc i tal. Però bueno, això va passar. Què va passar? Pues que el lote 1 li van donar a la televisió de comarques i el lote 2 li van donar a Telesafor. Però des del primer moment de la contratació, el que executava el contracte dels dos lotes era Telesafor. Perquè l'any anterior les comarques centrals ja li havien venut la llicència de TDT a Telesafor, perquè no tenia mitjans tècnics per a poder executar el contracte. Bueno, pues això va ser i va passar un any i en febrer del 2013 Torró li va dir a Ricardo Manuel Faura, que no podia executar, que tenia que rescindir el contracte perquè no tenia diners per pagar-li, no? Entonces van acordar, bueno, pues te dones 500.000 euros a canvi de la rescissió en la condició de que fins al 2016 tu no pugues emitir ningun programa de caràcter polític i si l'emitixes jo tindré que donar primer el vistiplau des de l'Ajuntament i si no ho complixes te talla l'emissió, cosa que no podia ser. Però així no van acordar. Van acordar pagar-ho poquet a poquet.
0: Des del punt de vista periodístic també impressionant.
1: Eh? Claro. Entonces, poquet a poquet anava
0: pagant-li. Ja és que te posen la pistola en el cap antes d'obrir la boca.
1: Exacte. Entonces, això és lo que va passar. Què va passar? Pues que aquesta rescissió, i la condició que va passar. Entonces, a partir d'ahí, tot va haver aquesta denúncia, el Ministeri Fiscal el que va dir que no n'hi havia contracte, que realment el que estava executant el contracte és Telesafor i que aquests diners, pues, que no n'hi havia causa de demanar, que no tenia justificació. Per part de l'Ajuntament va dir que era com una... que li havien venut el silenci. I això 500.000 és per vendre el silenci. I en això va discurrir tota l'acusació durant la primera instància, no? Però després va vindre la sentència de l'Audiència Provincial i va dir, pues no m'agrada l'argumentació del Ministeri Fiscal, no m'agrada l'argumentació de l'acusació particular i es va treure la pròpia acusació ell. I ahí viene tot el problema. És a dir, va dir, pues bueno, lo que pasa ara és que és en lloc d'una rescissió de contracte, estem parlant d'una... que va dir exactament d'un desestiment. I d'un desestiment que n'hi ha que aplicar la llei de contractes i de lo que i realment de tot el que ha fet, pues anem a traure comptes i va traure els seus comptes. La sentència va traure els seus comptes. Què passa? Que tot això no va estar discutit en el procediment. Les parts no es van enterar fins a la sentència i no van poder defensar-se. Entonces van presentar un recurs de cassació dient, escolta, esta sentència pues no he pogut jo discutir-la, o sea, m'han acusat d'una cosa, m'han condemnat per una sèrie de qüestions que jo no hem pogut defensar, és el principi acusatori. I el recurs de cassació, el que diu, s'ha incomplit el recurs el principi acusatori, l'article 24 de la Constitució, tenen tota raó, és al·legants i per tant anul·la aquesta sentència. Però l'anul·la per les qüestions formals, per no poder-se haver defensat de lo que diu la sentència, d'una sèrie de qüestions que va introduir de nou i que la gent no podia, durant el procediment, haver-se ni presentat proves, ni haver fet al·legacions, ni res de res. Qüestions formals. No entra en replantejar si són innocents, no són innocents, o sea, no es declara innocents. Simplement diu que no està ben feta la sentència i, per tant, l'anul·la, i, en conseqüència, absol. N'hi ha que distingir entre la solució per defectes formals i la declaració d'innocència. No són innocents, s'ha produït la malversació de caudals públics, però no s'ha redactat aquesta sentència, no s'ha subjectat al principi acusatori.
0: Com és possible que puguin passar aquestes coses?
2: Sí, doncs, passem molt a sovint, és a dir, estem veient pleis també a nivell estatal que molts acabaran en el tema d'anul·lar la sentència, perquè, com ha dit Francesca, en el procediment hi ha dues parts. Una part que és la part formal, que si no seguís les regles legals fent aquesta part formal, s'aporta la nul·litat de la sentència. Quan s'ataca el fondó de l'assumpte, s'ha de discutir si n'hi ha delicte o no hi ha el delicte del que l'acusaven. Però si no hi ha procediment, entonces no es discutís lo segon, no es discutís el fondó de l'afer. Es discutís la forma i aleshores la conseqüència és la nul·litat de la sentència.
0: I de bon paper sin rei, ningú dels dos acusats, però d'alguna manera, claro, van faltar els dos. Sí. O sea que...
2: Però és que a més en la sentència hi ha una cosa també, però la sentència és molt complicada.
0: Això de quina manera afecta?
2: Sí, però és que és molt interessant, perquè resulta de que Arturo Torró s'ha mort i Faura, o sea, el de Comarques Centrals, el representant de Comarques Centrals, també falten els dos durant la instrucció, o sea, durant, des de la data de la sentència de l'audiència fins a la data del Tribunal Suprem, de la sentència del Tribunal Suprem. Aleshores, el Tribunal Suprem el que fa és convidar els hereus legals per si volen continuar en el recurs. Els hereus de Ricardo Faura sí que es personen i diuen que sí, però els hereus de Arturo Torró no es presenten. I el tribunal dona per arxivat el recurs que havia presentat a l'inici Arturo Torró. I resulta que al final, o sea, en la sentència, o sea, la sentència del Tribunal Suprem, o sea, adopta un principi, o sea, un principi que és el 903 de la Llei d'Enjuiciament Civil, que diu: "Cuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia aprovechará a los demás en lo que fuere favorable, siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y le sean aplicables los motivos alegados por los que se declare la casación de la sentencia. Nunca les perjudicará en los que les fuese adverso." O sea, això vol dir que, malgrat Arturo Torró i no haver fet el recurs i haver-se arxivat el recurs respecte a ells, en aplicació d'aquest article de la Llei d'Enjuiciament Criminal, és a dir, la sentència, o sea, com l'afer de Torró és igual que el de Faura i els hereus sí que es presenten, aplica a Torró aquestes conseqüències i, per tant, l'absol també del tema per no haver seguit el procediment, però el procediment no haver seguit el principi acusatori.
0: Però això ha sigut una casualitat o es va fer d'apostes?
1: No, és perquè la qüestió formal, és una qüestió formal, o sigui, anul·la la sentència...
0: No, dic el que no es presentava a aquest recurs.
1: Ah, per de... no, pues perquè van decidir no continuar els hereus, mentre que el de l'altre sí, van dir, pues continuem endavant a veure què passa. Entonces, s'han donat la raó, però en base a unes qüestions formals. Entonces, ahí n'hi ha que distinguir. I, claro, al ser qüestions formals, beneficia també al Torró, en cas que no s'hagi presentat.
0: Uh-huh. Bueno, a Torró hi ha tots els implicats d'alguna manera en el tema, no?
1: Sí. No, els altres que són, es van personar, són Javier Reig i tal, però això és per... lo que es van personar és per les costes, sí, que no s'han reconegut. Han dit, tenen que pagar les costes, es van absoldre, sí.
2: Uh-huh. Això es van condenar a estos dos i a Comarques Centrals Televisió per el tema de responsable civil subsidiari de lo que tenia que pagar a l'Ajuntament a Torró i Rauta.
0: I després de tota la pel·lícula, se li deuen aixos diners a l'Ajuntament? L'Ajuntament té alguna esperança de cobrar?
1: No. És conseqüent en tot el sol i va en si tota la responsabilitat civil també. O sea, que això ho diu la mateixa sentència, o sea, que és un tòtum, perquè la responsabilitat civil es derivava de la declaració de la sentència. I al declararse la sentència, pues que és el sol, pues ja deriva també tot això, i l'Ajuntament ja no reclama.
2: Clar, és no com si no hagués existit.
1: Exactament.
0: És increïble. Però, en fi, en qualsevol cas, això podria ser recorrit d'alguna manera?
2: No.
0: Això ja és definitiu.
2: La sentència mateixa diu que ja és, o sea, que la sentència és firme i que no és recorrible.
1: Sí.
2: Davant el Tribunal Constitucional. Podria ser, no sé, perquè afecta una qüestió de que hi ha una doctrina ja jurisprudencial i tal, però en principi, o sea, la pròpia sentència diu que no cap recurs, no, algú. Però el que estava dient antes, Francesca, és dir, la sentència del Tribunal Suprem, la definitiva, la de cassació, o sea, no entra en els fets provats de que si és delicte o és delicte de malversació o la quantitat tenia que ser superior o inferior, perquè l'únic que estudia és el procediment. Quan el procediment no funciona, des d'aquest moment és nul·la, la sentència dictada anterior ja és nul·la. I per tant, com és nul·la, és com si no existira, no s'haurà pronunciat mai.
1: Sí, o sea, además la sentencia lo dice expresamente, digo, o sea, la de casación, que no es, ellos no se ocupa de resolver las cosas del asunto, o sea, lo que está damunt de la taula para resolver ellos es unas cuestiones formales, pero el fondo del asunto no es algo que estiga plantejat ni va a ocuparse de eso.
0: ¿Y eso cómo es posible?
1: Pues es així, no, la qüestió. Pues els advocats busquen sempre les defenses, o sea, si ho aconseguixen a través dels defectes formals, pues mira, això són porta els seus defensats, no? És un èxit per a ells, també.
0: Ja, un èxit que els ha caigut del cel, no? Per el tema este del defecte de forma. I, no sé, de tota manera, ja per a resumir la qüestió, lo que incidies abans, no? O sea, el que l'agent absolt no té res que veure
1: en la innocència. No, o sea, i a més ja diu la pròpia sentència, diu que no, o sea, el Tribunal Suprem no diu que siguin innocents, no ho diu, ni tampoc es diu que, i a més la sentència de l'audiència està molt ben treballada i ho reconeix, o sea, però ahí no entra ell. En la declaració, o sea, de reprendre les proves, de considerar si són o no innocents, si van fer o no el fet, simplement entra en si n'hi havia un defecte formal o no, si el principi acusatori s'havia vulnerat o no. I ahí conclou, en totes aquestes qüestions i analitzant la sentència, que s'ha vulnerat aquest principi acusatori i la conseqüència és l'absolució, però no la declaració d'innocència. Es queda ahí.
0: No, sí, crec que la diferència mos ha quedat ben clara. I en fi, pues així no són les coses i així no les contem. N'hi ha algun matís en què vos agradaria fer alguna incidència?
2: No, o sea, la sentència és molt complexa, però al final és molt clara. És dir, el problema és que l'audiència es va inventar, o sea, o va traure de les discussions el seu propi principi acusatori, la seva pròpia acusació, que no havia sigut plantejada ni per la fiscalia ni per l'acusació particular. I aleshores això és una infracció i a partir d'aquí s'acaba, ja no entra més.
0: Bueno, i vosaltres com a membres de Massa Crítica s'heu interessat per aquest tema, però ja que estem així no puc deixar-vos anar sense que en compteu un poc quins són no, els projectes o els objectes d'investigació, perquè per lo vist esteu ahí per assenyalar tot aquest tipus de qüestions, no?
2: Sí.
0: No fa falta que siguin sempre tan estranyes com esta, però sí. Què teniu? Què més coses teniu ara mateix entre mans, aprofitant l'esmirantesa que esteu així?
1: Estem estudiant molts temes, damunt de la taula tenim molts
0: temes.
1: Sí, sí, tants
0: temes. Estava cosa xorrant sang.
2: Però molt falta gent.
1: Molt falta gent, sí, perquè mira, estem investigant el tema del glamping. No ho

0: declarat bé d'interès cultural i van a fer ahir un canvi de ús, però anem a veure si s'objecta no la legalitat.
1: No sé, com es pot fer un hotel de luxe en un edifici tan antiquíssim?
0: Bueno, està tramitant la conselleria, des de Patrimoni i Turisme està tramitant, i entonces encara, bueno, pues anem a veure, aleshores anem a veure...
1: Heu vist el projecte?
2: No
0: l'hem demanat encara i hem de demanar-lo. Que més està lo del Makeup Center, també, que estem en el tema, i en lo de Castellonet, que també hem presentat al·legacions, i bueno, és que van sorgint moltes coses, massa coses van sorgint, no? I ahí estem, sí.
1: Bueno, i què tal ha caigut en l'entorn polític el tema massa crítica? Heu sigut ben rebuts o... o vos sacasen a pedraes?
3: Però fins ara no han tingut massa... O sea, no mos han acastat a pedraes ni res, o sea, tampoc, o sea, estan... Alguns estan ahí esperant a veure què és el que passa i coses d'aquest tipus, però des que nosaltres ho hem explicat clarament, tot el que volem... O sea, és que, diguem, la gent que es maneja les associacions i tal puguen tindre un mitjà d'expressió que on capia la discussió i capia tot, o sea, perquè estem tirant de menys, o sea, de que fa falta algun tipus de mitjà que on se pugui expressar sense ningú tipus de acotacions o directrius, que es pugui expressar la gent i que es pugui unificar també la lluita col·lectiva, o sea, d'intentar unificar un poc que les distintes associacions baixen en col·lectiu, que no mos parem en 30 o 40 en el tema, sinó que anem a expressions de manifestacions o de tal en què participen més gent i més tal. Es comencem a oblidar un poc les divergències i això jo únicament m'interessa això i no interessa l'altre, perquè si així la gent no eix al carrer i no eix al carrer massivament, o sigui, el poder no es preocupa en absolut, no?
1: Sí, bueno, allunyant-se un poc de les versions oficials, no? Per a tratar, a lo millor, els temes una miqueta més a fondo. A més, tinc entès que en els vostres estatuts no n'hi ha limitació, ni ha que pertanyar a ningú partit polític, que esteu... fora de...
3: Sí, per tant, no se pot tindre cap càrrec polític, o sea, en el tema militants o individualment.
1: Cada un té les seues apuntar. Querències i això,
3: passa que no
1: això
3: pot,
1: està molt
3: clar. El militant no pot ostentar càrrecs polítics, o sea, que marquen un poc a l'associació per aquesta circumstància, no? O sea, volem que tinguin una cara independent i, per altra banda, pues, dependre únicament de les aportacions de socis, de simpatitzant o de les donacions per a mantindre's des de que no pugues tindre ningun tipus de pressió que t'espitxi a dir determinades coses que no vulguis dir.
0: Sí, és plantejar una versió de les coses de forma objetiva, imparcial i en independència. O sea, que no, perquè, clar, tu saps la ràdio i la premsa i tots estan enfocats en la mateixa línia. O sea, t'has puestos de treball, t'has no sé què, però comences a mirar i dius, i on està això, no? Aleshores, pues això consisteix el nostre estudi i crear també una consciència crítica davant de totes les qüestions perquè la gent sàpiga realment el que està passant, no? I si nosaltres podem col·laborar en formar aquesta opinió pública, pues millor.
1: No, des de luego, la independència, això tenim el cas del nostre amic d'Alternatives Econòmiques, de la revista d'Eixa Meravellosa, totalment fiable perquè no depenen de res, o els amics, perquè jo soc de Greenpeace i una de les coses també que diuen és nada de dependre de ninguna institució, trus d'empresa ni govern de cap de país. Això és el que d'alguna manera tires per el camí difícil, però tens més credibilitat.
3: Sí, sí.
1: O en teoria no hauria d'estar a Xina, no?
3: El problema és que ara t'has de pagar tu el diari que t'agrada per a poder escoltar opinions semblants. I tot ara ja depèn si eres solidari en tal cosa. Tot són donacions així, donacions allà, perquè hi ha un defecte del poder que no arriba a tots els llocs. Entonces ara cada un diu, vols diari, doncs paga-te'l. O sigui, entonces tot depèn d'això, com és públic o també diario.es i són altres diaris que funcionen a Xina també, no? O sea, però depenen de socis exclusivament i de donacions.
1: Sí, no, i pareix que la tendència continua. Al final, des de que toquem el tema digital, que ja

0: Les contribucions, sí. Encara que siguin d'un euro, dos euros, que són quantitats pírriques, però que moltes, pues, és el que fan, a lo millor que un tema puga aguantar, però no sé, estem en un moment polític tan raro i... Sí.
1: Està tot rebolicat.
0: No, però rebolicat, però... La veritat, no vos ha decepcionat el segle XXI?
2: Sí.
0: Després d'un segle XX, així una guerra civil, dos guerres mundials, el que s'ha armat de tot, el terrorisme, el no sé quant, no n'han tingut ja prou.
2: Però...
0: I ara resulta que entrem en el segle XXI, pensant que alguna cosa haurem de pres del segle XX, és pitjor. Jo no sé on anem encaminats.
2: Però és el que... És que... complís el que diu el filòsof, s'ha de dir, el que no coneix la seva història està condenat a repetir-la, i la humanitat està condenada a repetir-la des del mateix moment que va néixer, o sigui, perquè al cap de 60 o 80 anys, o sigui, al principi, però quan passa una guerra, a 60 o 70 anys hi ha l'altra, sí. Entre la primera i la segona, que va durar encara molt menys, que va durar 30 anys,
0: és totalment. És una flipada, no?
2: Sí.
0: El fet de que entrevisten a xicons i adolescents i tal, preguntant per figures polítiques de primer ordre i no tenen ni idea de qui
2: són. És el problema.
0: Aquesta gent es fa molt més fàcilment manipulable, no?
2: Exactament. El segon problema és això de dir, com és possible que en la educació que avui en dia ha subministrat, o sigui, l'Estat i tal, o sigui, com és possible que que la gent jove o els estudiants i tal, o sigui, agarren els bulos i se'ls creguen en seguida, és a dir, ja, sàpiga que dius, escolta, com és possible que avui triomfe el bulo respecte a la veritat, quan també hi ha plataformes que confirmen o no confirmen les notícies, i la gent ja no vol consultar més per a veure si el que es diu per ahir és veritat o no és veritat, i això, o sigui, t'acollona, perquè no s'escolta. És a dir, és que la ignorància cada volta és
0: més gran. Com a persona,
2: i pots dir totes les barbaritats que vull sentir i totes les acusacions que avui estem sentint i tots els bulos i tal, i no passa res, i continuen en la mateixa tàctica, que quan et diuen mentires com a cases, i dius, bueno, però és que això, la gent s'ho ha tragat, i dones compte que sí, perquè després voten.
1: Sí, però és que la gent ja no sent la ràdio, ni ja és la premsa, ja els mitjans de comunicació de la gent jove són els podcasts i les xarxes socials, i pues, depèn del que escolten i els seguidors que tenen, pues, per ahí van, no? I aleshores ja no contrasten les notícies, o sea, se senten davant el sofà o en el mòbil i van passant les coses.
2: I la gent va més estressada. Claro,
1: però
2: el tema dels mòbils
1: ha canviat tots els gustos, ha canviat la forma d'informar-se i ha canviat tot, i això condiciona també la forma de pensar.
0: I ara mos faltava la IA per acabar-ho de pallar.
2: Exactament.
0: Que passa el mateix que les plataformes. Ben portades són una ferramenta molt útil, mal portades poden ser catastròfiques.
2: Exacte. Yeah. Però... És que el sistema capitalista mos impulsa a gastar una cosa antes de estudiar-la i veure com s'aplica, perquè els avances tècnics aplicats bé són una meravella.
0: I vosaltres que sou advocats,
2: moltíssim.
0: Estan les lleis avui en dia preparades per tots els avanços tecnològics d'aquests últims 30 anys?
2: No, en absolut.
0: O...
2: Anem per darrere en molts anys...
0: Però dos o 300 anys per darrere.
2: Però moltíssim més en darrere. I la qüestió econòmica segueix prevalent. Sí.
0: Doncs,
2: sí.
0: Bueno, pues la veritat és que ha sigut una xarra molt amena. Espero que per lo menos hagin donat un altre punt de vista a la que, sense ningú dubte, va ser la notícia de la setmana. Gràcies, Francesc, gràcies, Cipri, i ja sabeu que sí, doncs teniu un puesto on podeu dir el que vulgueu.
2: Moltes gràcies, Rafa, moltes gràcies.
0: Digues.
1: No, res, gràcies a tu per convidar-nos.
2: Sí.
0: Ha sigut un plaer.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
2: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Soy Imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
3: Más de uno.

0: Más de uno.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Comienza la nueva temporada en RB Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. RB Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. RB Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
4: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós en fesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere. Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
5: Golazo de descuento con Hola Wifi. Si ya eres cliente nuestro, escucha. Por cada amigo que recomiendes e instale con nosotros, te regalamos 60 euros de descuento. Así de claro, porque los que ya confían en Hola Wifi merecen ser premiados. Pueden elegir antena de hasta 1 giga o fibra de hasta 10, con instalación profesional, cobertura en toda la casa y sin permanencia. No esperes al silbato final. Llama al 635-30-30-30. Hola Wifi, conectados a la Roja.
6: ¡Vuelve el rugido! Llega la octava edición del Pirata Beach Fest. Del 8 al 11 de julio, Gandía se convierte en el epicentro de la música. 4 días de pura locura. Un cartel histórico con Fernando Costa, Molotov, La Gosa Sorda, La Pegatina, Non Servium, Nach, Evaristo, Figa Flaguas, Mago de Oz y Young Beat. Y muchísimos más en el Festival del Verano. Consigue tus abonos antes de que se voten en piratabeachfest.com. Del miércoles 8 al sábado 11 de julio. ¿Te lo vas a perder? Pirata Beach Fest 2026. ¡Vívelo!
0: Más de uno. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Valldigna en la Onda. Con Jessica Cánovas.
7: Continuamos con todos ustedes en Más de uno. Safor Valldigna, nos vamos a desplazar hasta Oliva porque este pasado domingo disfrutamos de una gran matinal motera, como decíamos, en el municipio olivense. Y sin lugar a dudas, como siempre, detrás de una matinal motera no nos puede fallar un gran amigo de esta casa y compañero como es Paco Oltra. Paco, benvingut. Muchísimas gracias por acompañarnos.
8: Gracias a vosotros. También he quedado bastante presente allí y en la gran moto del día de Bores.
7: Sens dubte, Paco, que per a nosaltres també va ser molt especial gaudir d'una nova edició, que cal recordar que aquest any ha comptat amb novetats, que ja van comptar els micròfons d'Onda Cero Gandia, i que va ser eixe tardeo de dissabte, no?, que es va incloure aquest any com a novetat. Quina és eixa primera valoració al respecte?
8: Bueno, pues per ser la primera volta no va estar mal. Van col·laborar molt de la gent dels festers de Sant Francesc, de Rebollet, de Sant Roc, i va haver una recollida molt bona. Es trai un poquet més de temps, però és la primera volta, és normal, i feia molta calor, això sí. Entonces, però que estem ben contents. Jo he parlat amb la gent i m'ho ha dit, Paco, vale, no han perdut, però tampoc guanyat molt, però bueno, ha sigut tot positiu, perquè han estat totes les tres festes de cada parròquia, han estat junts, i s'han comentat moltes coses, i segons m'han dit a mi, que ha sigut molt positiu, ha estat totes les tres festes, bueno, les tres parròquies juntes, i parlar de coses, perquè cara a les festes, pues, estar tots junts i millorar això tot el que es pugui.
7: Però sens dubte sí que va ser una iniciativa molt bona, Paco, perquè d'alguna forma és donar-li motius també, no?, als moters, també als veïns i veïnes d'Oliva, no?, que comencen a gaudir del gran ambient que es va viure diumenge, que ara parlarem, però que aquesta vetllada de dissabte per la vesprada pues, també va portar a Oliva, com dèiem, un poc de festa, no?, un poc de festa, un poc de gastronomia, que també pues, era el teu, no?, d'alguna forma, i la veritat és que si damunt no s'han perdut diners, jo penso que això és el més important. Sempre les primeres edicions costa molt, Paco, i la veritat és que hagi tingut eixa primera bona acollida, jo penso que és positiu i entenc que amb vistes de l'any que ve es continuarà mantinguent, no?
8: Doncs pues espero que sí, perquè la gent està supercontenta, però clar, damunt que van fer les parròquies, bueno, les parròquies, els festers, millor dit, van fer uns picaetes espectaculars, van fer fillatets, van fer muntaditos, van fer coques de cafó, en gambes d'ambrera, bueno, van estar amb un sortillet en coquetes i tot. Va estar molt bé, molt bé, molt bé, i la gent pues, va estar supercontenta. Escolta,
7: Això és el més important.
8: El més important és que va ser tota la festa bé, van tindre un conjunt, rockero, que van ballar allí, van sentir música, i van estar pues, una vesprà, pues, una més que això no s'havia fet mal, pues, va intentar fer-lo i va ser prou positiu.
7: Una alegria que eixe dia d'abans del gran dia de les motos pues, es celebrara, com dèiem, eixe primer tardeo d'aquesta matinal, que va en el marc d'aquesta matinal motera, i sens dubte el diumenge, Paco, va ser el dia gran. Sens dubte que un altre èxit que sumeu des de l'associació Amics per les Motos d'Oliva, no? Perquè estem parlant que el mateix número, no?, de participants, més o menys, que l'any passat.
8: Bueno, n'han vingut més, eh? N'han vingut molt, molt més, perquè crec que van fer 900 camisetes i oh, van acabar totes les camisetes, totes. Molta gent, bueno, sobretot van fer 750 o 760 bocadillos, i claro, ahí donaven la camiseta, però què passava? Si quan me vaien fer a de més, pues les veníem a 5 euros, pues que van fer algo l'associació de comerciants. Sí. I els van acabar totes.
7: Ah, pues.
8: Totes, que jo ara en tinc almenys 30 camises a comanar perquè me les faig. I molta gent que es quedava sense camiseta, des de veure.
7: No, no, sens dubte que, perquè tu dius, si hi havia 900 samarretes, doncs 900 persones, estem parlant de 100 persones més que l'any passat, perquè me'n recordo que parlàvem allí en situ el mateix diumenge, no? Que van ser 800 l'any passat, Paco?
8: Bueno, en la mostrada sí, sí, perquè no caben més, sí. Però els bars d'alrededor, tots els bars d'alrededor estaven tot gent. Nosaltres vam encontrar sobre 1.200, 1.300 motos.
7: Uf!
8: I el 40 o el 50 o el 60% pues porten la parella o a un amic. Sí. Jo conté que el diumenge així en Oliva me se van posar sobre 1.800 persones.
7: Quina meravella, Paco!
8: Només en la matinal, perquè vaig comptar les motos que van anar a pegar la volta turística i em vaig perdre, quan ja me portava almenys 800 o 900 ja me se van perdre i encara van passar a muntó.
7: Quina... Pues suposo que satisfacció, Paco, a mi m'has deixat sense paraules, perquè la veritat és que sí que vam estar allí i ho podem contar, hi havia un grandíssim ambient ja a les 10 del matí. Ojo, a les 9 i mitja del matí ja estava ple totes les taules i les cadires, no?, que hi havia a prop, no?, del parc de l'estació, on es feia també aquesta concentració de motos. Un esmorzar també que va comptar amb aquest gran ambient en un grup de música que va estar amenitzant, Paco, i després sí, també un dels moments més esperats que també és aquesta ruta, eh? És la ruta que es fa per la platja d'Oliva també.
8: Sí, la ruta turística pues, es compon de sí, de l'entrada sí, del parc de l'estació, anem fins a l'aixida quasi d'Oliva cara a Gandia, i després anem per al centre, per la carretera general, i va sempre l'últim carrer ja que està quasi l'aixida d'Oliva, cara a Dènia, i anem al Polivalent, passem per el Polivalent i la policia local, i ja m'ho anem a la platja. A la platja ja m'ho anem a la delta i anem per acabar al final a la duna, el sector 5, en vez de que és, i després ja pegam tota cara, tota la línia de la palla d'Oliva, hasta allà, hasta en fan ara lo de la duna part. Sí. Que allà està, pues, el manglar, les anquineres, tot això, i han fet una ruta que passen per els canvis també, i entonces ja venim cara a Oliva, aparem així en el parc de l'estació, parquem totes les motos, i anem a veure l'exhibició que ens va fer el duo Emilio Zamora i Edu Rodríguez, que va estar superespectacular. La gent volia més. S'acabava a les 2 i s'acabava a les 2:30 perquè la gent demanava més. Entonces va ser una actuació dels dos pilots espectacular. Es pot donar les gràcies per tot el que vam fer.
7: Dos pilots que són grans amics teus també, no, Paco? Ahir ja moltíssima estima, no fallen, de veritat, en cada matinal motera i sobretot aportant també eixes novetats, eixes exhibicions que són anys de treball, ojo, que també hi ha que posar-ho en valor.
8: Sí, els pilots són espectaculars perquè Emilio Zamora fa, jo què sé, pues no sé si són 20 o 25 anys que el conec a Emilio. I a Edu el conec menys, però ja farà pues, 4 o 5 anys que el conec, i és un tio que fa dos gratis de pel·lícula, que va fer la pel·lícula de Tom Cruise, que el que va en la moto, mos pensem que és Tom Cruise, però no és, és Edu Rodríguez, el que fa la pel·lícula. Sí. I el que mata els metralletes i això, tot això ho fa ell, És un espectacle, va fer l'escena de Tom Cruise així, en la matinal, i va ser un espectacle, però bueno, per dalt de tot i més, grandiós.
7: Quina meravella.
8: No tinc paraules per estar tan content de la gran actuació que va fer Emilio Zamora i Edu Rodríguez.
7: I sempre és una de les exhibicions que també més esperen els vins i veïnes d'Oliva, Paco.
8: Sí, sobretot que venen per atentar-se, per veure l'ambient, per almorzar, que va ser una montada espectacular, i la gent pues, se ho passa molt bé. Si vols ballar, balla, si vols sentir música, la sent, si vols veure motos, hi ha motos de tota classe, bueno, i hi ha una exposició de motos clàssiques i de carrera, bueno, de motos de competició, de modernes i de antigues. Jo les poso les dues motos que vaig córrer, que estan ahí. Molts pilots, ex-pilots, igual que jo, també van vindre de Carcassent, d'Albeguit, d'Alcúbia, d'Alzira, de Si Oliva, de Gandia, va vindre moltíssima gent a explorar les motos d'ací, a la matinal d'Oliva.
7: I Paco, després també, en la zona del parc de l'estació Conde, i estava ahí també l'exposició de motos, no?, de les persones que es van apropar fins a Oliva, però tampoc va faltar la teua, que també estava allí exposada, ojo.
8: Sí, estaven les dues, estava la meua i de Corria i la de Mofi també. Estaven les dues motos de carrera, la 50 i la 125.
7: Que no podien faltar tampoc a la cita.
8: Bueno, una cosa que no estava allà, que som molt que jo, pues, escolta, quan no té que estar la meva moto, la de Mofi, claro. Però bé, bueno, tinc molts amics que van vindre a explorar les motos, expressament a explorar les motos de competició antigues, i que ja faig també que venen aquests companys. Estic molt agraïts als meus companys que venen de fora i els deixen les dones, ja és estiu, i venen. Ja estic molt agraït als meus companys. Sobretot a l'Speaker, que ens va fer un espectacle, el tio ese, que és Amalio, que és també president de les motos clàssiques de l'Alcúdia. I té l'exposició de motos, de almenys 20 motos, totes, i n'hi ha que les fa ell també, comprem?
7: Sí.
8: I és un espectacle. No les ha portat totes, n'ha portat unes quantes, però perquè les té en un museu. Perquè és un tio que és un crac. Té un xassis i munta els motors i el fa una moto de carrera, però escolta, en un mes se'n fa una. Entonces, mi puya desde aquí también a esta chica, a Mario.
7: Sí, perquè és un detall també, com tu dius, que si les té en exposició, en museu, traure-les per a poder exhibir-les, pues, també és d'agrair, perquè sobretot va ser un espectacle que va oferir el municipi d'Oliva. I és que ho comentàvem en altres ocasions, Paco, que la Matinal Motera d'Oliva és una de les més antigues de la Comunitat Valenciana, pot ser?
8: Bueno, ja és la 20 anys, de no, dos anys que no la vam fer per culpa de la pandèmia, van estar dos anys sense fer, que seria ara la 22. I ja estaríem, va caig que seria la 23. A veure si podia arribar jo a la 25, i, però no sé si arribaré o què, però bueno, intentaré fer el que puga i arribar a fer aquests 25 anys que havia anat una cosa molt mal de jura, que estaria jo ahir en companyia de tots els companys i celebrar aquests 25 anys. Però bueno, el temps ja ho dirà això. De moment ara en tenim 20, perquè m'ho ha fallat aquests dos anys tan ruïns de la pandèmia, mira, m'ho vaig fotre passant malament.
7: Bueno, però almenys són 20 anys, Paco. Sí. Que ja són, i podem dir que efectivament és una de les més antigues, sí?
8: Sí, en els 20 anys ja vam fer una nova, que vam fer en Tardeu, ja vam fer alguna més. Però bueno, jo esperava fer una altra cosa, però bueno, està bé. El que vam fer va ser superbé i estic supercontent. Mira, ara que estic, vull donar les gràcies a la policia local, sobretot a la brigada, que a la brigada fan un treball espectacular, que la gent això no ho veu, perquè a les tard del matí s'ha muntat un escenari i per la nit a la 1 del matí o a les 5 del matí tenen que desmuntar-lo per posar les motos i posar motos banderes, posar pancartes en la màquina. Bueno, és un treball que això no es veu, però és d'agrair molt a la brigada de l'Ajuntament d'Oliva, que és un espectacle, aquests xics com treballen. Després, després de l'esclar, llevant les balles, posant-les, bueno, si vull donar-li un desgràcia des de si a aquestes persones i a la policia local, que ens han portat superbé, superbé. Mm. Sobretot a la cabeza i a la regidora de comerç, a Teresa Tur. Jo des d'així moltes gràcies per tot l'apoll que ha tingut i sobretot a comerç, a ACO també.
7: Això no ho ha dit, perquè ACO també vos ha donat suport, no, Paco?
8: Sí, sobretot m'ha ajudat molt. ACO m'ha ajudat i és el que molta si la paraeta i ven les camisetes, ven els tiques, perquè si no jo tot

0: No, que vos recolchen també.
1: Bueno, se recolche nada de que antes, pero...
0: Sobretot a totes les marques, no?, que van sumar, sí.
1: Sobre el cartel que van fer, respecte a les marques, totes les cases, cases comercials, fàbriques, tot, mecànics, tallers de motos, tot han participat. Hi ha gent que s'ha enfadat per no posar-lo, però si no en cap més, com que no posa l'any que ve, aniré llevant-me un 30 i a mi en casa s'enfada la gent. Perquè posa un cartel i diu, no m'has posat a mi, no ha pogut. Me caguen la mar, bueno, me cache, i va, ho tinc en compte per l'any que ve. Que la gent vol col·laborar. En la matina d'Oliva col·labora tota la gent. Tota la gent. Doncs estic super content i feliç.
0: Ara, Paco, suposa que aquesta ruta de les motos, no?, que ha tingut parada així a Oliva, continuarà, perquè tu també, com a representant d'amics, no?, de les motos clàssiques, tu també participes, no?, en altres matinals moteres.
1: Sí, sí, jo sí, em demanen de dir, Paco, no pot portar la moto, jo la porto sense falta. A totes no puc anar, però sí que vaig molt bé, perquè ara vaig estar, no saps el que va passar en el meu fill, que vaig estar sense poder llegir de casa, però a partir de quan va estar ja va estar bé, doncs mira, vaig anar a Gandia, vaig anar al Baida, vaig anar a la Pobla del Duc, i ara el diumenge em presentaré en Vinicull també, que ara ja no paro, tot el que puga aniré, perquè també venen clubs així, doncs jo també col·laboro. També vaig estar en Tavernes, que tot el que puga anar, jo participo també en el que faci falta.
0: I ara, Paco, també entenem que han vist a la pròxima matinal motera de l'any que ve, no? Com tu dius, a prendre nota d'aquelles coses que es puguen millorar, més enllà de l'èxit que ha tingut, efectivament, però sobretot ja focalitzant en vistes a l'any que ve, entenc.
1: Jo ja tinc coses ja pendents ja encara l'any que ve, però això ho tinc en secret i ara que ho tinc de parlar jo en ACO, i tinc de parlar amb la regidora de comerç, i a veure què ens diuen. Hasta ahí ja no puc dir que...
0: Hasta ahí puedo leer, no? Hasta ahí puedo leer.
1: Bueno,
0: Paco, abans de posar el punt i final a l'entrevista, suposa que un missatge, no?, d'agraïment, com deies, a la brigada de policia, protecció civil també, a l'Ajuntament, als col·lectius, però sobretot també als veïns i veïnes d'Oliva, no?, i als motoristes i les motoristes que es van apropar fins a Oliva per fer d'aquesta nova edició un èxit, no?
1: Sí, me sabia oblidat de Policia Civil i la Creu Roja, que van estar des del primer moment, des del sol del matí, van estar allà ja, tot a pie del camí, sobretot Policia Civil, que es va portar molt, molt bé, sobretot el meu company Ivan, que va estar pendent, que no fallara ninguna moto, totes en línia, totes ben alineades, i va estar de categoria. Moltes gràcies, Ivan, vas portar com un home.
0: Paco, pues moltíssimes gràcies de veres per haver estat amb nosaltres. Alguna cosa més que afegir? Ho hem parlat tot, no?
1: Tot, moltes gràcies a tot el món que ha vingut i a qui no ha vingut perquè no ha pogut, pues, que s'anime per l'any que ve, que n'hi ha coses noves per l'any que ve. De tot cor, heu dit que moltes gràcies, no sé com dir-ho, però estic supercontent i supercalís. Només vull que em recordin el dia que me'n vaig, pues, com una persona que ha vingut al poble i m'ha portat el millor que ha pogut que me'n recordin com una bona persona i prou.
0: Per suposat que sí, que això no s'oblida mai. Paco, moltíssimes gràcies de veres per haver estat amb nosaltres, gràcies per tota l'estima que li poses a aquest projecte, a aquesta matinal motera que es va fer gaudir, i enhorabona, com dèiem, també per aquest èxit que ha tingut aquesta nova edició. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Gràcies a vosaltres.